0: rede. Tá de boa. Tá de boa.
1: Música boa.
0: Aqui é som de qualidade o dia todo. Rede de rádios.